RCFM Montalba per l'emissione cita cu pocap emissione d'attualitat e culturale. Soi placunten de vos trobaiuei per vos parlar de mantunes causos que sunt sortido recentomen din la cultura occitana. Per exemple, un curtmetratge que es disponible sus Octele, que se sono la melodia de la Zubelios, donc vos parlarai d'aquel curtmetratge, e après vos parlarai d'un subjectes que existis encara, mas que desapareix veleu un poc i tu, que són les Belliados. E les Belliados és quicon que se fa din tots els països del món e din tota la llengua, mas també e bé en llengua nostra, en occità. E en fin de missió, e bé parlarem de les actualitats del cantó e anem començar en música com de costum e anem escutar una cançó de Monsieur T. Ere Jubens, Lugot de l'Anaïs.